0: eis, ad en l'engedi nota dati Anton 20 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mardi bunur als prüms de September. Bun di, cun verer si la musica della prossima mezz'ora e sin pasco far viadi in una maschina de temp. Hai, almain per mai is quai uscia. Tante rotor, pronto puis quai? Bot carantons. Vel, iamo d'una istes bun or del film Dirty Dancing du dinamo avant les ottimezze. E malecre.
3: RTR. Danus per vus.

0: La polizia e la procura pubblica han avert las investigaziuns per vida violaziun de la legge de drogas ad armas. Chica Stadt a Chains en Svizra ne sto per il moment bitch de meir de cost abitach pli auts per vida il Chains de referenza ipotecar. L'Uffici Federal d'Abitaziuns lascia al Chains der incomodus 5%. Sin quest nivel bas historic el già de pi al settembre de l'an passà. Con la decisione dell'Uffici Federal ne dati uscire negli indrecci de pretender in reduzione o in augment dels Chains per abitaziuns. L'assicuratore de vita Swiss Life stritja radunt 600 plazzas fin la fin del 2028. Les plazzas vingen stritjadas, tant en Svizra sco er a l'exterior comunicesce Swiss Life. Il concern argumentesce quest pas cun l'augment d'efficienza che sei necessari, u er la digitalizzazione cavanzia. Entras in occupazione selektive de positions avertes seien 100 plazzas già venides stritjadas. Am dem temp annuncia Swiss Life kins eie augmentar algo doin le primets on, quei per 7% sin 967 millions francs. Suenter l'inundazione desastrosa en il Himalaya el dumber de las umfrendes a Nepal ad en il Tibet cresci sin passa mili. La polizia nepalese discura entant de mili a 7 morts sulette main en il Nepal. La China annuncia 16 umfrendes. Tenor las autoritats en bleras baras completamein deformades. I vegne fac quint que el dumber de las morts cresce vina vandels proxims dies ademnes. Al dumber de las personas sparides en il Nepal entant crescis in 4.600, al Tibet a ultimamein discurrida 500 sparids.
1: La meteo.
0: Oz dominesces vents al Soleil, cia e la ein magar in 5 nivels, i resta ciaut per il September. A cuira basti oz per fin 25 grads, en sur selva per 30 des 9 a 23, aden la gnende di notte dati en ton 20 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Mardi els prims de setembre van ir fins a gratulau a bon ura, per exemple, a Barry Kipp dels Bee Gees. Just a dos dies avant, un ci fa festa oz per in rodont, complisce al 80. I ci fa con ella mo tot els onz, oder complisce els onz oz qua du dines co prossim. E son le dines scena i na propcia. Voglia de gratular oz bel e jet con noi, vi un bon di.
1: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter radunt duas emnes, la via in Val Calanca vien puspea verta a partir de damaun a Saira. A la polizia centunala Grischuna confiscesce plirs kilos drogas a Trimis in omvin arrestà. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon provus e Corinne Schmidt. Biendi. La part entadimla Val Calanca è puspe accessibile a partir da mesemna saira. L'Uffizio de Construcziun Bassa ha confermà in informaziun sin sia pagina de Vartel stand de las vias. I dat però restricziuns. Uscia è la via de Calanca be averta trantach la bunura alas 6 a mesa, alla saira alas 8 a mesa. La notte, u erschi plova, resta la via serrada. Le slavurs per endrizzare in pont d'urgenza de 120 metri continuation entant. Suenter ils orezis vehemens davanti